0: vivir que son dos días. Javier del Pino.
1: Radio Ibiza 102.8 FM. Cadena Ser.
2: Torna a Eivissa la Fira Medieval. Des del dijous 7 de maig fins al diumenge 10, la ciutat d'Eivissa celebra la seva declaració com a Patrimoni Mundial de la UNESCO amb el seu famós Eivissa Medieval, que omple els principals carrers de Dalvila, Vara de Rei i la Marina. Centenars d'actuacions, música, ball, gastronomia, activitats infantils, més de 200 llocs i artesania local. Consulta el programa complet i els autobusos gratuïts disponibles en www.eivissa.es. Ajuntament d'Eivissa.
3: El cavall de pura raça menorquina és elegància, força i identitat.